Magnolia. El disc que l'eren esfrusa tu, que està el conyús en la sua història.